0: Me pa jeradi wo mremo bia. Hello. Yay. Yes sir. Unnim me. Me dasi. Me dasi. Na mi bi sa wo se Ewurade wo mremo bia na.
1: Oh, Ewurade yes wo mremo bia.
0: Enti wo ye bibia wo so to obu ase wan.
1: Ah, na me mbia ne mlepa.
0: Aha.
1: Why are you winning me?
0: That's right. Lumanyum.
1: Lumanyum.
0: It's 104.5 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083 5821 0322 083